0: sent la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Els 40 de nit. Let's go! Els 40 de nit, tots els èxits.
2: Ja comença a fer-se

0: coixir una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Els 40 de nit. Els 40 de nit. Tots els èxits.

0: Compra còmoda i tranquil·la. Vine a Sant Cugat Shopping Center i aprofita les promocions.
1: Este año, cuando baje a la piscinita, vale que tomes el solecito, pero no te tomes un gazpachito, tómate un gazpachazo. Uno que solo lleve ingredientes frescos de aquí. Y eso no es un gazpachito, eso es un gazpachazo, como el de García Millán. García Millán, a lo natural, por su nombre.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: El auténtico sabor Thai Street Food ya está aquí. Pad Thai Wok viene a subir la temperatura y a ponerle picante a tu vida. Disfruta de los platos más icónicos de Tailandia sin salir de casa. Te estamos esperando en el centro comercial Mataró Park. Pad Thai Wok, sabores que no piden permiso.
7: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferent.
8: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Nit de divendres 26 a dissabte 27 de juny. 3:15 de la matinada. Rubí, l'Escardívol. Amb els teus DJs Adrià Ortega i Uri Mora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
9: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi, mi.
8: Els 40, tots els èxits.

0: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
1: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
2: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
3: La información y el entretenimiento sin complejos.
4: Y en el fin de semana
5: se acabó la paz. ¡Comienza el show!
6: Este verano, Telecinco a todo color.
7: Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón, con zumo exprimido. La gran diferencia.
8: Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al arreglar el parabrisas de Juan en solo 30 minutos y ayudarle con los papeles del seguro, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
9: Carglass cambia, Carglass repara.
10: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
12: Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

Atenció, que són les 10 del matí. Arrenquem aquesta última horeta del Despertador dels 40 i ho fem amb el número 1 de la setmana. Es tracta de l'última cançó de Quevedo amb Elvis Crespo, La Graciosa. La Graciosa.

En aquest 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, no hi podia faltar una de les cançons més importants d'aquesta temporada. Dràcula, Tame Impala, Jenny. I ara parlem, lògicament, del que ens ocupa, que és, en aquest cas, aquesta calor, aquesta onada de calor, que sembla que afluixa una micona, però no marxa ni de bon tros. De fet, venim de registres molt extrems, eh? Sí, fins a 43 graus a Ponent i nits tornis a la costa, especialment a Barcelona, on ha costat avui força dormir. Això sí, avui dimarts baixen una mica les temperatures, però el canvi serà poc perceptible. Màximes avui que es quedaran entre els 32 i els 38 graus, amb xafogó molt intensa a tocar del mar, i a l'interior de l'Ebre es tornaran a fregar tranquil·lament els 40 graus. La nit ha tornat a ser tropical en molts punts i continuen actives les alertes per calor nocturna i diurna. Avui el cel ens espera, doncs, amb domini de sol, però amb un ambient una mica terrós per la polsa africana, i a la tarda, doncs, sembla que alguns ruixats irregulars apareixeran al Pirineu, fins i tot amb tempestes seques o ratxes fortes de vent. Compte amb el risc d'incendis. I ull amb la Revetlla de Sant Joan. Serà de les més càlides que es recorden. Això sí, aquesta pròxima nit serà plàcida, sense pluja, però amb molta calor acumulada i risc elevat de foc. Precaució amb petards i fogueres. I què arriba, doncs, pròximament? Doncs calor persistent durant tota la setmana. Més de 35 graus a l'interior, xafogó a la costa, nits amb el dormir, sense un final clar a la vista. Així que toca tenir paciència, hidratar-se força, buscar l'ombra, no fer exercici a les hores centrals del dia i gaudir del que, com es pugui, d'aquest estiu que està arribant amb moltíssima força. Va, ràpidament, repassem algunes temperatures. Tenim 20 graus ara mateix a Andorra la Vella, 27 a Girona, 29 graus a aquesta hora a Barcelona i, atenció, 32 graus a Cervera. Déu-n'hi-do. Ara mateix per aquí arriba una d'aquelles cançons que ens parla d'aquesta època estival, en aquest cas de la mà de la Aina Machuca, la guanyadora de l'última edició d'Eufòria del 3CAT. Això es diu L'estiu ets tu.

0: Cafè, música i bon rotllo. Anda ja a Catalunya, als 40, amb Víctor de la Torre.
1: Para todos aquellos amores que

Estem davant de l'èxit més gran, d'aquest home. Mike Towers, Me Rehuso, Van passant generacions i aquesta cançó que és triomfant com mai. Escolta'm, la revetlla de Sant Joan s'està reinventant. I és que els mítics petards de tota la vida cada cop fan menys soroll. Sí, ho has escoltat bé. Arriben amb força els petards silenciosos. Aquesta nova tendència que respon a una realitat real clara del dia a dia. I és que cada vegada hi ha més sensibilitat cap a persones amb hipersensibilitat auditiva, com les que tenen TEA, o fins i tot també cap a animals de companyia o els salvatges, que sovint ho passen fatal amb els petards. De fet, s'ha registrat moltes vegades fins i tot animals que poden patir fins i tot infarts de del soroll i de la por que pateixen quan arriba aquesta època de l'any. De fet, hi ha empreses catalanes que diran aquest canvi. De fet, preveuen que aquest 2026 els productes de baixa sonoritat representin fins al 65% de les seves vendes. Una pujada clara respecte als últims anys. I què tenen aquests petards de diferents, et preguntaràs? Doncs mira, fan menys soroll, però el mateix espectacle visual. Més llum, més color i menys ensurts. Coets sense tro, fons brillants, tot pensat perquè tothom pugui gaudir de la festa i no ve de fer patir a ningú. El sector, a més, espera créixer fins a un 5% més en vendes i més

0: Aquí estaba Lala, Love You, la mitad de la mitad. No sé cómo contarte. Escolta'm, que és una d'aquelles coses que sorprenen una bona pila quan t'en adones i de cop i volta deixes un dels quins titulars que una de les parelles de les celebrities espanyoles, sí, que tu es considera més els guapos, eh? Perquè ens entenguem, han acabat el seu... la seva relació. Lògicament estic parlant de l'Anna Mena i l'Òscar Casa. De fet, segons ha pogut saber els companys a los40.com, la parella fa un mes que acaba la seva relació i ho han volgut viure en discreció. En qualsevol cas, una abraçada als dos, un petó ben fort i a seguir endavant, eh? Que arriba l'estiu i és moment de passar-ho bé, gaudir-ho al màxim i, escolta'm, i si ens poden regalar moments com aquest... que l'Anna Mena feia amb aquesta cançó, doncs millor que millor. Ara per aquí, Juan Magán, Omar Montes, Ayer la vi.
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Andallà Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Villa. I la que arriba ara no és la Villa, sinó és la partida, la Laia partida.
1: La partida.
0: La partida,
1: tu. O potser em canvio el cognom.
0: Per què?
1: I el poso més...
0: Més què?
1: Més comprimit. Partia.
0: Partia.
1: La Laia partia avui.
0: Ah, doncs mira...
1: No sóc partida, avui
0: sóc
1: partia.
0: Escolta, Laia partia, no queda gens malament, eh?
1: Flamenquer a tope, eh?
0: Flamenquer a tope. Va, què ens portes
1: I
0: avui?
1: I per què això? Doncs perquè avui parlarem a la nostra secció, doncs, que parlem de cançons que podrien haver sigut una persona i acaben sent per una altra.
0: Sí.
1: De la canció de Corazón Partido.
0: Epa!
1: Aquesta.
2: Emociones. ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone?
1: I em sap que podrem cantar el karaoke aquesta nit, no?
0: Per descomptat, perquè això és temacle, de karaoke.
1: Ai, m'encantaria. Però en aquest present és una cançó de l'Alejandro Sanz.
0: Cert.
1: I vols que t'expliqui la història, veritat?
0: Explica'm què va passar darrere d'aquesta cançó.
1: Doncs és una de les històries més curioses de la música en espanyol. I va sorgir de manera improvisada una nit que estava desvelado Alejandro Sanz. I estava a un hotel que precisament prop no estava. Estava a Mèxic. A Monterrey.
0: A Monterrey, a Mèxic.
1: Sí, i aquella nit, doncs, estava amb ansietat i per poder calmar-se es va posar a escriure i va compondre la cançó en menys d'una hora.
0: Uau!
1: Hi ha gent que diu que en 15 minuts, hi ha gent que diu que va ser en 45, en qualsevol cas és una hora...
0: És una hora, és menys d'una hora.
1: Sí,
0: escolta, un dia hem de parlar de per què els èxits més grossos es fan en menys d'una hora.
1: Jo no podria, eh?
0: Jo no ho entenc.
1: És que no, jo li donaria voltes i nanai. Re. Però què va passar? Això va ser una nit que va sortir la cançó, doncs, molt ràpid, però ell tenia una persona al seu costat que li estava dient: tingues en compte que les cançons no han de sonar molt flamenques, has de sonar pop perquè tu ets un artista pop internacional ara mateix. Doncs què passa? Aquesta persona era una persona de la companyia discogràfica que volia que tota l'estona Alejandro Sanz digués que no li agradava el flamenc i que fes classes de dicció perquè no se li notés l'accent andalús.
0: Uau, es veu que aquesta persona, espero, bueno, va veure que no li van fer gaire cas.
1: Efectivament.
0: Perquè si no, no hagués triomfat com va triomfar Alejandro Sanz.
1: I clar, deia que amb el flamenc Alejandro Sanz no podia triomfar.
0: Doncs mira.
1: I com sona aquest Alejandro Sanz, no, com sona aquesta cançó de Corazón Partido?
0: Doncs com sona? Sona així. És que és inconfusible, és inconfusible.
1: A més, ell va composar la cançó, la va fer d'aquesta manera i quan va entrar a l'estudi de gravació notava que passava alguna cosa estranya, perquè estaven pressionant a més el productor perquè el disc no sonés flamenc. O sigui, molt fort, eh?
0: Molt fort, perquè és que no em va donar ni una, ni una.
1: I com han sigut les paraules després en aquest present, 2024, d'Alejandro Sanz? Ell mateix va dir a l'Hormiguero, i també en una entrevista amb Jordi Évole, que va arribar a plantejar-se donar Corazón Partido a Camela.
0: Què dius?
1: Sí, efectivament. I a més, al maig del 2017, Camela va participar en l'estrena del programa musical de televisió Fantàstic Duo i van escollir la cançó de Corazón Partido per interpretar-la en aquest programa el 2017.
0: Ostres, tu, ostres, tu.
1: Camela, eh?
0: Déu-n'hi-do.
2: Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo.
0: A veure, això ja és, vull dir, si un no volia que fusionés flamenc, això és passar-se ja, eh? Directament.
1: Sí. Super folclore, eh?
2: Nunca sale el sol, ni existe el tiempo, ni el dolor.
1: Buah, aquí ja ho remata totalment.
0: Estem escoltant a Camela cantant en directe en un programa de televisió El Corazón Partido d'Alejandro Sanz.
1: 2017, efectivament.
0: Mare meva, el que és el destí de les coses.
1: Clar, del 96, el 1996, el 2017 va passar temps.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però és que Camela es va assabentar d'això més tard, el 2017 o així, 2024.
0: Clar, perquè Camela tampoc va arribar a aquesta cançó.
1: No. No, perquè al final li van dir, no, espavila, treu la cançó i mira com tu vulguis. I va ser un èxit.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, quan s'assabenta en Camela d'això? Va ser l'any 2024, quan Camela va dir a Jordi Évole: Alejandro, t'ha dit en Jordi que has de fer Corazón Partido amb Camela, apunta a tu l'agenda que algun foradet s'ha de fer. Però de 2024 a 2026 també ha passat temps. Dos anys que encara no hem pogut veure, doncs, una versió de Camela i Alejandro Sanz.
0: Però seria meravellós, seria meravellós.
1: Seria brutal. I també han sonat més noms.
0: Ah, sí?
1: Sí. D'aquell moment, transició d'Alejandro Sanz, doncs, que volia donar la cançó a alguna persona, també va sonar un altre nom.
0: Quin nom?
1: Doncs el nom de Luis Miguel.
0: Luis Miguel.
1: I per què va sonar el seu nom?
0: Per què?
1: Doncs perquè tenia la fama ben real de rebutjar maquetes. I la gent per internet va dir, doncs segurament...
0: Té la fama de dir a tot que no, anem a proposar-li.
1: Doncs segurament la gent va dir a internet, segurament una de les maquetes que va dir que no va ser aquest Corazón Partido. No ho sabem, eh? Això no és una cosa certa, és un mite totalment d'internet.
0: Ens ho estem inventant, no gairebé?
1: Però
0: podria ser.
1: Sí.
0: Podria ser.
1: Nosaltres no, però la gent d'internet s'ho ha inventat, però 100%. I tant es va parlar de Luis Miguel també, no només de Camela, que la gent va fer una versió d'intel·ligència artificial amb la veu de Luis Miguel cantant, doncs, aquest Corazón Partido.
0: Que sonaria així, eh?

0: és intel·ligència artificial. Però segueixo pensant que aquesta cançó Alejandro Sanz no ho sabia, va néixer per quedar-se-la a ell, i així també sona, perquè havia de cantar-la Alejandro Sanz.
1: Totalment.
0: El destí, és que tota l'estona el destí li rebotava, dic, és que l'has de quedar amb tu.
1: És que veus, la de Luis Miguel no sona tan bé perquè és intel·ligència artificial, sí, però la de Camela la tenim ben realitzada per un programa de tele i tot, i tot i això, no.
0: Jo crec que, saps què passa? Que quan algú escriu una cançó, l'ànima i l'emoció i els sentiments són d'aquella persona. I a vegades, doncs, si t'ho expliquen ben bé de què estàs parlant i què estàs sentint, ho pots arribar a interpretar. Però si no, perd aquesta màgia, aquest àngel,
1: que deia la Rosario.
0: Era el corazón partido.
1: D'Alejandro
0: Sanz. Laia, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Víctor.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Aixequem persianes i els ànims. Han d'allà Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
0: Ara arriba per aquí Lola Tuduri. Això es diu Pistoletazo de Salida.

0: Aquí estaven sonant, eh? Romeo Santos, Prince Royce, aquesta cançó que han fet conjuntament i que, a més, servia per animar aquesta jura conjunta que estan fent per tot el planeta. És cert, aquest juliol passem per Barcelona amb el sol d'Audi apatjat. Va, anem camí de les 11. Jo marxo. Només et desitjo que passis una molt bona revetlla de Sant Joan.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
3: Deja de mentirte. La foto...

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: així, sí, ve de gust a l'hora i comença a calentar els motors per aquesta revetlla de Sant Joan. Ja estem a 23 de juny, ja hem arribat aquí, eh? Bizarrap de The Yankee, inaugurant aquesta hora al Matí dels Èxits. Què tal, com estàs, família? A aquesta hora, com sempre, saludo amb vos aquí al Matí dels Èxits, on sonen totes les teves cançons favorites en un matí d'aquells feiners, però a més de revetlla, eh? Es treballa diferent a aquesta hora. Els que esteu al carrer, a aquesta hora, per exemple, a obres de tot el país, molta precaució amb aquesta onada de calor que estem patint. Així que molts ànims a tothom, aquí estem els de la ràdio.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Des d'ara fins les dues tenim tres horetes, millor dit, per compartir junts, per començar a calentar motors i per anar pensant una mica en tot el que farem i en el que demanarem en aquesta revetlla de Sant Joan. A tots, bon dia, família. Feliç

0: Així és com sona la ràdio en aquest matí de dimarts. Sona el Lluna Plena, una nova banda que fa dies que presentem aquí als 40. Això es diu T'has catat. Saludant-vos aquí, Adrià Soler, què tal, com aneu? A aquesta hora, mira, per aquí, un artista mallorquí que està presentant un discàs increïble. Ara fa 4 dies l'estrenava el seu Love Love Flag i és el moment d'escoltar com sona l'última de Rels B.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Aquesta hora preparat amb el seu retorn a la primera línia. Després de l'any passat que ens va regalar el seu tubacín, el discàs que es deia Afrolova, ara té nou treball. Carregat d'amor, amb això que es diu Quien te ve.

0: Aquí està Shakira amb la cançó oficial del Mundial. Una vegada més ho ha tornat a fer. Després del Waka Waka, aquí està el seu Die Die, la cançó per aquest 2026. I de Shakira, que ja ho sabeu que aquest setembre estarà de residència a Madrid, aquí arriben dues reines també de casa nostra. Són Ana Mena i Lola Índigo.
1: El so més nou. Els 40.
0: És una de les novetats per aquest estiu, una d'aquelles que podríeu posar aquesta revetlla de Sant Joan. Això es diu Petit Toa. Són Ana Mena i Lola Índigo.

els40.cat. Connecta amb els 40. Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40. We were good.

aquest no falla mai. És el de Paul passant per als 40, amb això que es diu en uns anys. L'energia pop-rock ara mateix en directe aquí als 40. I en un moment per aquí està tot això preparat.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. El web dels 40 en català. Els40.cat.

favorites de l'any. Aquesta Quevedo, Elvis Crespo, recuperant el lideratge de la llista dels 40 aquesta setmana amb això que es diu La Graciosa, una d'aquestes que segurament a totes les revetlles, a totes les cases de casa nostra, s'escoltarà més d'una vegada aquesta nit i es ballarà i es disfrutarà a poques hores de gaudir d'aquesta revetlla, una de les nits més especials de l'any. Així la comencem a inaugurar des de ja mateix a la teva ràdio número 1. Una que no pot faltar és aquesta. Jo sóc Adrià Soler. Arriba el fin del mundo.

0: les que vindran.
1: Avui ens ho prenem en calma, com diuen aquí els Catarres. Una altra de les cançons noves que han publicat aquesta superbanda de casa nostra. El diumenge sense drama, una de les favorites de la setmana aquí als 40. Mira, per disfrutar ara mateix amb la última de Leire Martínez, que també ve molt forta.
0: 40. Als 40.
1: Això és una de les novetats potents d'aquesta última setmana als 40. Diu Cabeza de Ratón, el retorn de la Leire amb nou single. I sempre, sempre que apareix ella, ens ve de gust escoltar la ràdio.

0: cabeza de ratón.
1: ¿Qué tal, amigos? Yo soy Karol G.
2: Tots els èxits. Aquí posem els èxits. Els 40.

0: Aquí estava en Juan Magán, Omar Montes. Amb aquesta ho van trencar bastant, aquesta col·labo, que a més celebrava una cançó mítica del Magán, el Bailando por ahí. Aquesta hora, un minut i dos quarts d'una, preparats de seguida amb Lady Gaga, però abans, una reina.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Una altra més, eh? Ella és Lola Índigo. Aquesta amb una altra de les col·labos que ha publicat ara fa uns dies. Amb Lucho Recà, unió entre Granada i les Canàries. És el bachatón de la L.

0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

Romeo Santos, Prince Royce, junts en aquesta batxata global que ja queda poc, eh? En uns dies estaran a l'estadi de Cornellà, de l'estadi de l'Espanyol, al Rei de Cede Stadium, allà a Cornellà estan actuant en un gran estadi a casa nostra. En un moment arribem a la...

Així és com s'engeguen els motors d'aquesta hora aquí als 40. Bizarra, rap de The Yankee, cançons de llegenda, cançons èpiques per a aquesta hora. Una i gairebé 3 minuts, estem en directe, som als 40, en aquest 23 de juny, a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Els coets preparats, castells de focs a bona part de Catalunya també preparats per celebrar una mica aquesta nit tan especial, eh? Una de les xules de l'any. Així inaugurem hora, com aneu?

0: Són els Saxeni, sonen aquí als 40, amb els Ulls que et mirin, l'última cançó que publicaven ara fa uns setmanetes, i que aquí ens encanta punxar-la als 40. Escolteu, un quart de dues de la tarda, preparats amb l'última de La La Love You.
1: El som més nou.
2: 40. Els 40.
0: Abans que te'n vagis a passar la revetlla, abans que agafis carretera i manta, aquí arriba això que es diu La Mitat de la Mitat. Puja el volum.

0: Ja que estava col·laborant amb el Bele i el seu Algo Tu, una d'aquelles que respira a Colòmbia, a Barranquilla, a la seva ciutat natal. Escolteu aquesta hora, recta final del Matí dels Èxits, a punt per la Revetlla, ara amb el pistoletazo de salida que ens presenta Lola Tuduri. És una de les noves artistes, un nou talent que tenim aquí a la ràdio.
1: El som és nou. Els 40.

mejor la boca vive el pez. Recta final, avanza la Ravella. I mira, a Bezo ja sabem que hi ha cançons que no pots parar d'escoltar només una vegada. Hi ha plans que tampoc pots viure només una vegada. A Bezo ja som molt del dia tot una mica més. I acaba cantant en bucle, amb la finestra baixada i el volum alt, com aquesta cançó. Si tu també ets de repetir allò bo, ets molt de Bezoia. Bezoia, aigua de mineralització molt dèbil per riure molt, molt fort.

0: I és el contrari del que vivim aquí als 40, que tenim un cor que hi cap tothom, que estimi la música, que tingui ganes de passar-ho bé i que aquesta nit celebri la revetlla de Sant Joan. Tant de bo, eh? Va, jo soc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 amb tots els èxits, amb la número de la llista dels 40 i la que podia ser perfectament una de les cançons d'aquest estiu 2026, La Graciosa del Baifo del Quevedo amb Elvis Crespo. També podria ser aquesta reversió del Bailando por ahí del Juan Magán, que en aquest 2026 s'ha juntat l'Omar Montes i ens porta en el seu Ayer la vi, que també està ressant i que no falla qualsevol nit de festa d'aquest estiu. També en aquesta hora recuperarem cançons com, per exemple, aquesta de l'Anna Mena amb l'Emília, que no crec que l'Anna Mena ara tingui la carita trista, podríem dir que sí, perquè les últimes informacions posa doncs, que no està en el seu millor moment sentimentalment parlant. També publicant noves cançons i patar un món en el panorama musical. Passarà per aquí aquestes dues i també passarà per aquí la Lola Tuduri. Que, a més, la trobes a la posició 37 de la llista dels 40 amb el seu Pistoletazo de Salida, com la seva carrera que està arrencant des de fa poquet, però que està funcionant molt i molt bé amb cançons com aquesta que s'enganxa moltíssim. I moltes més, com el Festuc del Marcos, com el Blinding Lights del The Weeknd, o com ara els La La Love You, que arriben amb aquesta que sona ben fort.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: És el seu La Mitat de la Mitat. Ja saps que qualsevol cosa també ens ho pots fer arribar, ens ho pots dir al nostre Instagram, que és @els40, i també, òbviament, al nostre web, els40.cat.

0: Va ser, sens dubte, una de les cançons més icòniques i que més ho van petar el 2019, just abans de la pandèmia. El The Weeknd amb el seu Blinding Lights, que a més va estar una pila i una pila i una pila de setmanes seguides dins la llista dels 40. A mi passa un minut d'un quart de cinc. Seguim en aquesta tarda, en aquesta vigília de la Revetlla de Sant Joan, també en ganes de passar bé, festa, música, i parlant d'èxits, aquesta potser no et pot faltar aquesta nit, perquè és una de les cançons més virals en català d'aquest estiu 2026. Ens ho porta el Marcos, i és que qui sap què veuràs aquesta nit, potser et dona per veure suc de pistatxo.
1: Els 40, Urimora.
2: Urimora.
0: Que, com bé saps, no es diu pistatxo, es diu festuc. I amb ell ens porta de festuqui-tuqui.

som ara amb el seu Back to Friends i aquesta divendres per la nit. La matinada per divendres. A dissabte serem molt amics perquè ens veiem al Parc de l'Escardívol de Rubí amb els 40 un tour. Amb tots els èxits i amb jo mateix, Uri Mori, també amb l'Adrià Ortega. Per tant, allà t'espero a partir de 3 quarts de 3. Per tant, pren-te algun cafè per aguantar ben despert i desperta aquella hora perquè ho donarem tot i serà una festa d'aquestes que ja et dic que donarà a parlar. Va, que seguim endavant. Ara qui arriba és el De Paul, també l'Ed Sheeran, o abans que tots ells, la Lola Tuduri, que sona des de la posició 37 de la llista dels 40, amb això que es diu Pistoletazo de Salida. Doncs pues mira, aquest divendres a dissabte, a 3 quarts de 3, posem el Pistoletazo amb els 40 on tour al Parc de l'Escardívol de Rubí. Descobre

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: Així ens ho cantava en el seu últim àlbum. També amb un toc persa, que així és aquell Azizam d'Ali Chiren, que l'altre dia ens va deixar una mica preocupats perquè va sortir en un concert dient que potser trigaríem a tornar-lo a veure sobre un escenari, que potser s'agafa un temps de descans, de reflexionar i també no de per què no de preparar noves cançons. Per tant, potser hi ha una aturada a la carrera musical d'Ali Chiren. Estarem molt pendents del que passi amb el pèl roig i mentrestant aquí el que farem és escoltar música, perquè et preparo l'obsessió de Samurai Jai amb la Nayara i Víctor Salamanca, també els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, que aquest 2026 ja saps que sempre ve molt fort de bachata. O abans, mira, una de fa uns anys que sempre que sona qualsevol festa la gent es torna boja.
1: Es diu Els 40.
0: I és que arriba aquest Shut Up and Dance, calla't i balla.

0: M'encanta el Leiva amb el seu Como si fueras a morir mañana, i és que així s'ha de viure a vegades, amb intensitat, passant-ho bé i també gaudint de dies com el d'avui, la revetlla de Sant Joan, dia de petardos, de música de festa i demà de descans. Tampoc no et passis molt, eh? Amb el seu Como si fueras a morir mañana ens acostem al punt de les 5 de la tarda, estem a 9 minutets d'arribar i també que arriben res és el Bizarrap amb el Daddy Yankee, també passarà per aquí el Relsby o el Dani Martín, que també parla una miqueta del que parlava ara l'Eiva en el seu último dia de nostres vides. Però va, no ens posem melancòlics, el que sí que farem és recordar una cançó de fa una pila d'anys, que de fet el seu artista ara fa un any va publicar una pel·lícula que parlava de la seva vida.
1: Els 40, Uri Mora.
0: Uri Mora. I que de fet es recomano moltíssim. Et parlo de Betterman, que a més surt caracteritzat com un mico. És el Robbie Williams i això és el seu Feel.

0: desembre mirant el cel amb el Massivo, el Daddy Yankee, convertint amb el Bizarrap la sessió 066 en què obrim nova hora. Estem de tarda, estem amb aquest dia especial, aquesta nit, la Revetlla de Sant Joan, i aquí amb tots els èxits a la ràdio musical líder. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 amb una hora plena de divas del pop i de la música. I és que res, mira, passant per aquí la Madonna amb la Sabrina Carpenter amb el seu Break Your Love, cançó conjunta que troba ja la posició 18 de la llista dels 40. I és que podríem dir que tant una com l'altra són dues superestrelles. També serà el torn de l'Aitana amb el seu Quarto Azul i una gira que al setembre aterra a casa seva, a Catalunya, amb quatre dates al Palau Sant Jordi de Barcelona. I unes altres que també són dues superestrelles i que des del dissabte pel matí són candidates a entrar a la llista dels 40, són aquestes dues. La combinació entre l'Anna Mena i la Lola Índigo, el Petitoa, com aquesta tarda, eh? Per tu, tot, per gaudir junts i perquè no falti la música que avui ballaràs fins ben entrada la matinada, o això espero. I va, que qui arriba abans que elles és el Rels B amb el seu Tu vas sin fab, un dels fills predilectes de casa seva, de Mallorca.
1: Els 40. Connecta amb els èxits. 40. Bam, bam, bam.

0: Unstoppable de la CIA, sonant per aquí quan estem a 3 minuts, que sigui un quart de 6, i la pregunta és: quin plan tens per aquesta nit? No sé per aquesta nit, però espero que tinguis clar el pla del cap de setmana de la matinada de divendres a dissabte. Perquè ens veiem amb els 40 on tour al Parc de l'Escardívol de Rubí. Hem anat moltes vegades i sempre ho heu donat tot, i estarem allà molt tard, a 3:45. Per tant, algun cafè potser cau. I amb tots els èxits dels 40, això no hi faltarà, eh? Amb jo mateix, Uri Mora, també amb l'Adrià Ortega, i cançons que ens faran anar cap amunt. Allà t'espero. També més informació al nostre Instagram, que és @els40. I és que la Tura et podria preguntar on aniràs. I espero que tu li responguis a venir a veure'ns als 40 on tour.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I és que, com t'he dit, la Tura, que va ser una de les finalistes de la darrera edició d'Eufòria, arriba amb aquesta cançó perfecta per aquest estiu 2026. És el seu On aniràs, i està composada per ni més ni menys que l'Alfred García.

0: I la veritat és que no tinc clar quina és la persona que necessites al teu costat, però sí que tinc clar quina és la ràdio que necessites per alegrar-te els dies, i és aquesta, els 40, la ràdio musical i d'ara, amb cançons com aquesta de l'Olivia Dean, o com aquesta altra que arriba de dos artistes que la setmana passada la van publicar i que des del dissabte la troba ja com a candidata a entrar a la llista dels 40. Una que està molt feliçment enamorada i l'altra que ho estava fins fa pocs dies perquè sembla que hi ha hagut ruptura a la seva vida. Et parlo de l'Anna Mena, també la Lola Índigo, la combinació de Màlaga i Granada, combinació andalusa, amb això que es diu Petitó, es pot convertir, sens dubte, en una de les cançons d'aquest estiu.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: També podria ser, per exemple, la superestrella de l'Aitana, que també te la preparo per aquí als 40. O també moltes més que aniran passant, com els Morat, James Arthur o la Taylor Swift.

0: El James Arthur amb el seu Impossible, que de fet va ser la cançó de la darrera edició de la Marató, traduïda al català i cantada pel David Ros, el seu Tu vas lluitar, aquest Impossible, que és que l'escoltes i et posen tots els pèls a punta del cos. Va, que estem de revetlla de Sant Joan aquesta nit, amb petardos, amb música, i demà tant de bo tinguis la sort de fer festa i fins i tot pont, que sé que molts i moltes marxeu avui i torneu ja el diumenge, i altres que directament ja porteu uns dies i seguiu encara de vacances, i que aquests ja els tinc bloquejats a l'Instagram, que no vull ni veure una història que em fa molta enveja. Que no és broma. A través del nostre Instagram també trobaràs més informació, @els40, que acabo de penjar un reel amb la Melanie, que ens explica el poder de la música, que és un poder universal i només comparable, o això és el que jo dic, a l'amor. Com, per exemple, l'amor arriba ara en forma d'Opalite, de la Taylor Swift.
1: Estiu als 40.
0: I també esperant el Joe amb el seu Enough Beginning, la Karol G amb el seu Sientes Te Hubiera Conocido, o una de la Rihanna.

0: garantía para proteger mejor.
1: Ana Mena, Bombay, Nicki Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
2: Esport i el periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona, Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: recordo perfectament quan va sortir aquesta cançó ara fa un parell d'estius, que justament va coincidir que jo, en aquell estiu del 2024, anava de viatge a Colòmbia. Doncs imagina't la bogeria entre una de les colombianes més importants de tot el món i una de les cançons que va arrasar a tot arreu. El Si antes te hubiera conocido, de la bitxota de la Karol G, passant per aquí als 40, quan estem a 8 minutets de que siguin les 6 de la tarda, i que a mi em serveix per acomiadar-me de vosaltres, d'una passa al Karin Herrero i, de veritat, dedicar-te i dir-te que vagi molt bé, molt bé, molt bé la nit d'avui, la revetlla de Sant Joan, que demà puguis descansar si pots, i que per qualsevol cosa ja saps que sempre pots connectar la ràdio musical líder amb cançons amb èxits que et faran, esperem, treure't un somriure. Qualsevol cosa, arroba els 40, també arroba Uri, guió baix, Mora, i us deixo amb la Rihanna i aquest Rude Boy. Molts petards, molta música i feliç dia de Sant Joan. Adéu-siau.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: Demà, si em permeteu, descansaré una mica i ens tornem a escoltar el dijous a partir de les 4 de la tarda. Això sí, els èxits aquí, com t'he dit, no s'aturen mai. Ara sí, adéu-siau.

Super. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

Aquest és el nostre actual número de la setmana, la cançó de Quevedo i Elvis Crespo. Es diu La Graciosa, number one indiscutible gràcies a les teves votacions. És el número 1 de la llista de referència, la d'aquesta casa, la de del 41, no? Estem a dia 23 del 6 del 26, abraçades enormes de l'Adrià Ortega fins al punt de les 10 de la nit, en aquesta nit de revetlla 2026, amb ganes, amb força i a més amb Alicia Keys, amb Arrels Via, amb Vico.

Van de Neon, que es diu Els Passos Prohibits, i també la que arriba ja a continuació, una de les últimes, d'Arrelsby. Atenció amb el Quientere, un dels himnes que pots votar, si vols, a través de l'etiqueta de Twitter, Mi Voto 40, perquè és una de les nostres candidates oficials per entrar a la llista tota aquesta setmana. Gràcies per ser-hi. Em pots dir la teva des d'arroba els 40, arroba Adrià Ortega, a Instagram o a X.

Aquesta és la fusió entre el nostre estimat Juan Magán i Omar Montes, amb el seu Ayer la vi, és la número 7 actual de la llista de referència, a través de la que més i millor us acompanya en format electrolatino. Ara mateix amb aquesta cançó i també la més nova d'Anna Mena i Lola Índigo. Atenció a això perquè es diu Patitoa. És una de les nostres novetats de la setmana, amb l'etiqueta Mi Voto 40 Anna Mena. Patitoa és una de les nostres New Music Files This Week. Sona així, escolta. Niña.

diumenge sense drama. Perfecte, ideal per acostar-se a la revetlla de Sant Joan 2026 i nit de Sant Joan especial amb aquesta novetat de Lady Martínez. És la número 40 de la setmana, es diu Cabeza de Ratón.

Aquesta és la cançó importantíssima de Shakira i BL, que es diu Algo Tu. És la 21 de la setmana sonant des de la ràdio musical número 1 a tot el territori, de la mà de la Revella de Sant Joan 2026, amb ritmes de The Chainsmokers, també de The Paul, Jennifer López, o la més home de Lola Índigo i Lucho RK. Es diu

Aquesta és la cançó de Paul, que es diu En unos años, és la 17 de la setmana aquí, a del 40 a l'1, acostant-se a les 10 de la nit, en aquesta revetlla de Sant Joan 2026. Si la veu m'ho permet, estarem tu. Fins les 10, ara on the floor, Jennifer López.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.